0: Vale, família, ara sí que ja marxem, però abans ens agradaria deixar la fila alternativa a terra, aviam si podem... Sí, per ahir n'hi ha genolls que encara poden.
1: Verdadera també,
0: ahí, això compta com a pilates, això no cal que feu esport.